Ari, Ari, ja està, ja. Gràcies, Calixto. Pachi, Pachi, Pachi. Ja està, ja. Conanja, Cuscanya, Casanja. No és per emoció, Calixto. Gràcies, Calixto. Conanja, Conanja, hermanos, hermanos. Cochabamba, ja està, antes. Napaicuspa, Casonja, Javier, Emeliana, Chaipilla, Casanquilla, Rín. Franco, Napa, Jato, Napaico y Cachon. Cochabamba, ya está, Paji, Kikilanta. Cae siglo XX, Joya, ya está, Tamanta, Colondrina, Oquichita, ya está. Urrichita, Calle de España, Cancha, Napaico y Tabanca, Conanja. Hakai Cochabamba llaktaman chimpai kamuspa kai kukanyata chai Cochabamba mantana paikuspa kai Emiliana orientar de cachon.